0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues. Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest, de Vitara, i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh, oh.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
9: Mama, què et passa?
8: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
9: I el papa?
8: El teu pare, el primer.
10: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
7: Manòmena.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
7: Fenòmena.
8: Maxil·la Estètic.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
12: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
13: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
15: més econòmic del que et penses
14: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
1: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Sé jo!

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota aquesta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Doncs hem encetat ja el mes de juliol, estem... Hem passat ja les festes de la Revetlla, les festes de Sant Joan. La gent comença a tenir vacances. I nosaltres, des de Ràdio Capital, en aquestes setmanes, aquests mesos, que la gent s'ho agafa tot més amb molta més calma, doncs hem volgut sortir de l'estudi que tenim a Palafrugell. Hem volgut anar a descobrir comarques, si és que encara hi queden racons per descobrir de la comarca del Baix Empordà. I és per això que avui ens trobem al parc d'atraccions de la Costa Brava, amb majúscules, que és el Pepes Parc de Platja d'Aro. I ho fem perquè volem conèixer una mica la seva història, volem conèixer una mica què els ha portat fins aquí, després de més de 4 dècades d'existència d'aquest parc ja emblemàtic i que forma part del paisatge del dia a dia també de molts habitants d'aquí de Platja d'Aro. I ho fem avui ja aquí en directe amb la Vanessa Gómez, que és la d'Estudis 33 Màrqueting i Comunicació i és la responsable de comunicació de Pepes Parc. Vanessa, què tal?
1: Què tal? Doncs molt contenta d'estar aquí. I que bé que estem aquí, eh?
0: Sí, home, la veritat que sí,
1: jo penso que no podíem ser a millor lloc, eh?
0: No ens podem queixar,
1: no
0: ens podem queixar.
1: Ens han fet la veritat un raconet molt maco. Estem ben envoltats i llum i color i molta alegria. Tardes de diversió.
0: I moltes famílies, molt de nens que sentim i veiem passejar per aquí, atraccions que també estan en marxa i en funcionament.
1: Sí.
0: D'un parc d'atraccions que comentava ara, més de 4 dècades ja d'existència, des que va néixer.
1: Sí.
0: Però explica'm una mica, com neix, quan neix, per què neix Pepes Parc?
1: Pepes Parc ve d'una família, de la família Notario. Són una família que venen tradicionalment del món de la fira. Són família de firaires, són família treballadora, són família amb molt d'impuls, amb moltes ganes de créixer, i així ho han demostrat en tot el que han aconseguit al llarg dels anys. Aquest parc ja fa més de 45 anys que és obert, però fa 45 anys Pepes Parc no és el que és ara, era molt diferent. Jo no ho recordo gaire bé, era molt petita, però sí que l'he anat vivint, no?, al llarg de la meva infància, i l'he pogut visitar com a nena, després com a mare també, i ara portant la comunicació, que per mi és un goig, és un plaer treballar amb ells. Ha canviat moltíssim el parc, ha crescut, avui dia són més de 6.000 metres quadrats d'atraccions per tota la família, un parc que innova, un parc que es cuida, que es posa maco, que es manté durant l'hivern, a l'estiu, tot l'any. Aquí hi ha molta feina, donant feina i tirant endavant, doncs amb molta il·lusió, com ho vam fer fa més de 45 anys el primer dia.
0: El teu cas segurament és paradigmàtic, el fet que comentaves que tu venies de petita, abans et deies amb els meus avis venia, amb els meus pares, i també he vingut com a mare. Trobeu molta gent que us diu, ostres, jo venia quan era petit, quan era petita, vinc ara amb els meus fills, fins i tot amb els meus nets, no ho sé si us ha arribat a passar.
1: Moltíssima, sí. Moltíssima. Moltíssima gent ens reporta i ens retorna aquesta experiència. Això és molt xulo, perquè al final és com la vida, no? El camí de la vida, tots anem avançant, el parc va creixent, el parc continua aquí, malgrat pandèmies, malgrat doncs, altres vicissituds que han pogut anar passant al llarg dels anys, aquí resisteix, i les famílies acompanyant-lo i seguint amb aquesta confiança dipositada, no al llarg dels anys, ja, és que és més enllà, al llarg de generacions. I això que jo explicava, que és el meu cas particular, em consta i ens ha arribat que ha passat en molts casos, no? Gent que ens envia o que ens fa comentaris a través de les xarxes, ostres, jo venia de petit. Després també tenim atraccions que venen del parc d'atraccions Montjuïc, emblemàtic, que es va tancar. Tenim atraccions que venen d'aquí, tenim rètols, tenim papereres, tenim elements decoratius que venen d'allà. Doncs també tenim famílies, o pares, mares, que havien anat en aquest parc de petits, a Montjuïc, i que venen aquí ara amb la mainada i se'n recorden d'haver gaudit aquelles tardes quan eren petits amb els seus pares, que ara són avis, en aquell parc, no? I ara els tenim aquí. Per tant, és un parc carregat de molt bones sensacions, de molt bones històries, de molt bons moments en família compartits.
0: Fem una mica la fitxa tècnica, diguéssim, del parc. Comencem pel nom, Pepes Parc. Per què?
1: Pepes Parc és un nom que va sorgir d'una manera molt casual. No té cap...
0: No té un significat...
1: Significat, connotació política no en té tampoc, que això ens ha arribat alguna vegada. Per què Pepes Parc? No, això ja ve d'abans i no té res a veure. Tenim el nostre nino, que ens acompanya aquí a taula.
0: Ah, sí? I aquí també el tenim.
1: És el Pepe petit, que ens ha anat acompanyant al llarg dels anys i no ha tingut gaires variacions aquest logotip. Per tant, és que el nostre Pepe tothom el coneix,
0: funciona,
1: no?
0: Funciona, sí, sí.
1: Funciona, la gorra de costat, una cara simpàtica riallera, ben senzill, i no necessita més presentació. A partir d'aquí, doncs és un nom que va sortir d'una manera molt, molt casual. No té una explicació que ara pogués explicar una història fantàstica. No la té. Però sí que al final s'ha quedat a la ment de moltes persones. Al final el Pepes és una referència aquí a la Costa Brava Centre, És un parc d'atraccions que, com dèiem, ha crescut, que no tenim igual, no n'hi ha un igual al nostre voltant, no? Per tant, és a la referència, i ens consta també que ve molta gent al nostre municipi aprofitant l'excusa de venir a Pepes per portar els nens a passar la tarda.
0: Seguim amb la fitxa tècnica. Quan i quants dies obriu durant l'any? Comentaves ara que no obriu només als mesos d'estiu.
1: Aviam, el parc tradicionalment obria sempre a temporada d'estiu una miqueta més, des de Setmana Santa fins passat l'11 de setembre, quan ja la mainada tornava a escola, el parc tancava. Mica en mica es van allargant els caps de setmana i manteníem obert el parc, a excepció dels mesos de gener i febrer, que es tancava el parc per fer manteniment. Des d'allà fa uns anys, i unit amb l'activitat de la pista de gel de Platja d'Aro, que es munta just al costat del parc, a la plaça dels Estanys, que també és una activitat que gestiona l'empresa Rising Pop, que és l'empresa que gestiona Pepes Park, empresa propietària, a partir d'aquí es va adquirir un compromís amb el municipi, no només amb l'Ajuntament, sinó amb els ciutadans, amb els nens, amb les nenes, amb les famílies, de dir, anem a fer un intent d'obrir el parc tot l'any. I s'ha fet. Ha funcionat, sí que és veritat que és molt difícil aguantar els caps de setmana d'hivern, evidentment no són agost, no són juliol, no són el maig, però s'ha fet aquest esforç i es continuarà fent, perquè des del parc es creu molt, creiem molt, que és una activitat que cal que estigui oberta tot l'any, tot i que a l'hivern hi ha caps de setmana complicats meteorològicament parlant, que és un parc exterior, que al final si no t'acompanya el temps, realment tu no entres al parc a gaudir amb les criatures, però hem fet aquest esforç i ens està retornant. Sabem que a la gent li agrada, la gent ho valora i se n'adona d'aquest esforç que es fa per part del parc, no? De tenir un personal, tenir un manteniment tot l'any del parc. I així que a Pepes Park podem dir gaudir i d'ell doncs, tot l'any, caps de setmana, sempre, i ara a partir de just abans de Sant Joan ja obrim tots els dies, fins que els nens tornin a escola, que això encara queda molt
0: al mes de
1: setembre.
0: No hi fiquem pressa,
1: no,
0: aquí.
1: No, deixem que descansin, que també s'ho mereixen.
0: I tant que sí. És un parc d'atraccions, o sigui que, evidentment, té atraccions, però no només té atraccions. Quins serveis ofereix també el parc més enllà de les muntanyes russes, dels cavallets, atraccions molt variades, però no només atraccions.
1: Clar, el parc és una zona lúdico-familiar. Hi ha atraccions, n'hi ha moltes, n'hi ha per totes les edats, per tots els gustos. Si vols més adrenalina, en tens. Si vols coses més calmades, també les tens. Més de passeig. Però al final és una proposta familiar, de manera que sabem quan entrem i no sabem quan sortim. Això també se'ns queixen, eh? També t'he de dir als pares. És que, clar, el nen vol venir al Pepes i no pot estar només una hora. És que, clar, entrar al Pepes és que se'ns fa de nit. Sí, és que és així, perquè et pots perdre amb els diferents atraccions, però també els serveis, no? Hem incorporat el servei de restauració. Sempre l'hem tingut, però sempre hem intentat també anar-lo millorant i actualitzant. Tenim l'àrea de restauració Circus, que ha estat també recentment innovada, millorada, amb una carta molt xula, molt adaptada al que avui dia a dia la gent demana. Oferta dolça, oferta salada, també còctels, una miqueta de tot, no? L'àrea Circus, quan fa sol, doncs està bé, perquè et pots seure a l'ombra i prendre't aquest refresc, però, per exemple, per sopar s'està molt bé al parc, perquè t'ofereix aquest relax del fi de dia, no? que ve molt de gust. Tenim aquesta àrea de restauració, tenim també a l'entrada del parc a la caseta de cotó dolç i de les crispetes, que també és un clàssic, passa per allà doncs, tothom i al final...
0: Fa un bon olor, eh?
1: Sí, a l'entrada o a la sortida acabes passant per aquí, no? Passes per caixa, passes per les crispetes. I després la novetat d'aquest any ha estat aquesta àrea de restauració, que és la xurreria Xurríssim. A Xurríssim és una xurreria que s'ha muntat amb moltíssima il·lusió, després podrem conèixer aquí hi ha l'ànima de Xurríssim que hi ha darrere, que és en Sergi Notario. S'ha fet amb moltíssima il·lusió, amb molta cura, és una xurreria molt maca, molt cuqui, i a més ve de molts mesos de treballar el producte, perquè sembla una tonteria un xurro, doncs em compro un xurro ja, però és que darrere del xurro hi ha moltes hores d'innovació que quedi bé, que quedi en el punt cruixent necessari. Llavors s'està innovant amb els gustos, amb l'oferta del que s'ofereix, i aquesta àrea de restauració, el Xurríssim, ens està funcionant molt i molt bé al parc. És un altre punt afegit. Per tant, aquí tenim per passar la tarda, per passar la nit i fins que ens tanquin la porta.
0: Si parlem d'atraccions, no preguntaré quina és la millor atracció, perquè segurament en diràs totes, però sí que preguntaré quina és la que té més èxit entre els nens que visiten aquí. Segurament hi ha alguna que és l'atracció estrella, o no?
1: En tenim diverses.
0: Sí?
1: En tenim diverses i per diferents motius. Tenim la clàssica, que la tenim just aquí al costat, i potser de fons algú la pot arribar a intuir, no? Aquesta música típica del nostre carrusel. El nostre carrusel és un clàssic. És un carrusel que hi pugen els més menuts, evidentment, perquè és un carrusel enfocat a públic infantil, però hi pugen pares i mares per acompanyar els nens, i jo crec que s'ho passen millor els acompanyants que els mateixos nens, perquè recordem, no?, l'essència del carrusel que tant ens agrada. I és una atracció tan bàsica que és la que, de les que més funcionen, no? Després, clar, tenim atraccions, ara, per exemple, la que es va incorporar fa uns anys, que van ser una pista d'autos de xoc molt gran, molt innovada, molt posada a punt. Clar, qui vol pujar i experimentar amb els autos de xoc, doncs té aquí un espai que el té tot l'any obert, no? És difícil de vegades trobar una pista d'autos de xoc, però no sé, que vagis a la fira del poble de Torn, que estigui de festa major, no? I aquesta també ens funciona molt. A l'estiu, temporada alta, el canguro, el clàssic saltamontes, aquests són per la...
0: Sí, sí.
1: I com no ens podem deixar el ciclón. El ciclón és la muntanya russa, una muntanya russa que ve de Montjuïc, allò que parlàvem, aquestes que vam repescada al Parc d'Atraccions Montjuïc Clàssic, doncs tenim el ciclón. El ciclón és la muntanya russa per tota la família. I al final això és lo maco, no?, que es poden pujar els nens amb els avis, o els pares amb els fills, amb els germans, i es puja amb el grup familiar, i és una atracció que funciona moltíssim.
0: És curiós, perquè... Tenim aquí al costat, per exemple, una atracció que té ulleres de realitat virtual, però al final la que té més èxit és la més clàssica de totes, que és el carrusel.
1: Sí, sí, tot depèn de, també, del públic al que tu t'adrecis, no? Si, per exemple, ens fixem en les hores més nocturnes, que igual pot entrar més públic juvenil, o més públic familiar estranger, que venen en gran grup i també hi ha molt d'adolescent, evidentment aquest públic tirarà més cap a una atracció de realitat virtual, que també ens està funcionant molt bé, perquè tenim unes quantes opcions de realitat virtual, que totes elles són molt divertides i que també són úniques a la zona. Per tant, és una manera d'experimentar-ho. Si a tu t'agrada aquest món del 3D, per al que també s'està apostant molt últimament a través del parc, doncs aquestes també funcionen molt bé. Però és veritat que la que funciona, doncs, de sempre, no?, és aquest clàssic. Al final, podem acabar tirant sempre per allò més clàssic, no?
0: S'ha notat molt l'auge o l'entrada de les noves tecnologies, no només en el Pebes Park, sinó també en tot el sector dels parcs d'atracció?
1: Sí, sí, sí. Les noves tecnologies, està clar que estan aquí per ajudar-nos, per fer-nos les coses més fàcils. De vegades ens les posen més difícils,
0: sí,
1: no?
0: Però, certament, sí, sí.
1: Però la idea no és aquesta, no? La teoria és que ens ho posin més fàcil, i el parc, en aquest aspecte, sempre ha apostat per noves tecnologies i s'ha estat innovant. Un gran canvi que ja es va apostar fa molts anys va ser el canvi de la clàssica fitxa. Tu compraves apps i amics de pessetes, no? Després van ser euros i et donaven X fitxes per pujar a les atraccions. Es va apostar ja fa anys per deixar les fitxes enrere i treballar amb la targeta client, no? Targeta client, que és totalment digital, que el client pot gestionar de manera autònoma, registrant-se a la nostra web, consultant el saldo a través de la nostra web, carregant la targeta també de manera virtual a través de la nostra web, per tant, posant facilitats, no? Aquí al parc hi ha punts de consulta de la càrrega i de recàrrega, pots consultar el saldo a diferents punts, no?, del parc. Sempre hem apostat per les noves tecnologies en quant a funcionament logístic del parc i també a nivell d'atraccions, com per exemple seria el cas del 3D, atraccions de realitat virtual, el cinema 8D, per exemple, que el tenim ja fa uns anys també. Sempre hem intentat, de manera molt pionera, apostar per aquestes tecnologies.
0: Teniu dades de quants visitants passen per aquí al llarg dels mesos, de l'estiu, de la temporada, no sé, si al llarg de l'any, no ho sé?
1: Sí, és complicat portar un còmput, perquè com que nosaltres l'entrada a PPS és gratuïta, és un lliure accés, tu pots entrar al parc a passejar i no consumir absolutament res i marxar, o prendre't una orxata i marxar, i no pujar a cap atracció. Llavors, les úniques dades que ens poden quedar registrades són les vegades que algú es puja amb una atracció, o quantes persones han passat per un ciclón, per exemple, al llarg d'una tarda, no? Aquestes són les dades estimades, i a partir d'aquí podem més o menys extrapolar quin és el número de visitants. Però, per exemple, com una referència, amb un ciclón, a una època mitja alta, com seria un principi d'estiu, un mes de juliol, unes 2.000 persones diàries hi pugen. I a partir d'aquí, clar, això són accessos. Okay, al igual alguna persona ha repetit, i llavors ha pujat 3 vegades, aquella persona no la podem comptar com a 3 vegades, però no ho sabem, no? Perquè, doncs, tenim aquesta circumstància de que al parc l'entrada és gratuïta i no tenim un còmput d'entrada i sortida.
0: No sé si és difícil trobar un equilibri entre mantenir aquesta essència que comentaves ara, però també innovar i modernitzar el parc cap al que comentaves tu mateix abans, d'obrir-nos a noves tecnologies, d'importar també atraccions amb intel·ligència artificial, realitat virtual, etc. És complicat trobar aquest equilibri o ja s'està fent bé i fàcil?
1: No és tan difícil, perquè al final tot es tracta d'escoltar a qui et ve a visitar, de saber i conèixer el perfil de la gent que et ve a visitar, no? Un parc que porta 45 anys d'història coneix molt bé el seu visitant, i el seu visitant no ha canviat tant. Al final el nostre visitant és el perfil de públic objectiu nostre, doncs són famílies que poden ser nacionals, poden ser quilòmetre zero, poden venir de la província de Girona, de Barcelona, i poden ser d'Holanda, poden ser d'on siguin, no? D'estrangers, molt francès, ja ho sabem també. Però al final sempre ha estat el mateix perfil de visitant. I aquest visitant sempre ha buscat el mateix. I és molt senzill. Venen a passar la tarda. Venen a passar-ho bé, amb un espai que vegin polit, net, segur, maco, agradable, que se sentin còmodes, no només els pares, sinó també les criatures, no? I amb aquest objectiu sempre hem treballat, hem tingut això en ment, no? Ha estat sempre el nostre objectiu de treball. I aquí, evidentment, sí, hem anat a incorporar les noves tecnologies perquè hem d'innovar, per no quedar-nos ancorats en el passat, no? Però ha estat molt senzill incorporar-les, perquè al final és veure el que la gent demana. També la gent ens ho fa arribar molt, ens fa arribar molt retorn del que els agrada i del que no els agrada, també. I els sistemes que funcionen i els que no ens funcionen. I això, tenim un sistema d'atenció al client que mal m'està dir-ho perquè el portem nosaltres, però és veritat que funciona molt bé perquè escoltem molt a la gent, no? Tant si és una crítica constructiva com si és una crítica que no ens agrada tant. Sempre mirem d'escoltar-la i després a partir d'aquí avaluar, veure fins a quin punt aquest usuari té o no té motiu de raó de dir una cosa o l'altra i actuar en conseqüència.
0: I aquest client està repartit geogràficament, podríem dir, i és majoritàriament de client internacional, hi ha molt de nacional, hi ha molta gent també que és d'aquí de Platja d'Aro que ve al parc.
1: Sí, tenim tot aquest perfil de client, tenim diferents potes de tipus de perfil de client, tenim el client quilòmetre zero, que és el client al que nosaltres ens devem, sempre ho diem, perquè al final sembla un parc d'atraccions que sobretot a l'estiu treballa i pots pensar enfocat a la gent de fora. Nosaltres ens devem al nostre municipi, nosaltres ens devem als habitants de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, que són els nostres nens, són les nostres famílies, són nosaltres que som d'aquí, al nostre municipi i al nostre quilòmetre zero, Sant Feliu, Calonge, Palafrugell, Palamós, tota la nostra Santa Cristina, tota la nostra zona de Costa Brava Centre, no? El Baix Empordà. I aquest client és un client molt fidel, que ens visita a l'hivern, que ens visita a l'estiu, ens visita sempre. Potser a l'estiu una miqueta menys. Per què? Perquè ens poden gaudir tot l'any, no? Llavors, ells tenen la precaució de venir en altres èpoques que no hi hagi tanta afluència de gent. Però després tenim el perfil, la segona pota de perfil del públic objectiu seria client de Barcelona, client de Girona, client d'Olot, client d'interior de Girona, de província de Girona i província de Barcelona. Barcelona és Rodalies, em refereixo àrea metropolitana, que és un client molt de segona residència, és un client que s'escapa els caps de setmana, és un client que s'escapa moltes vegades un dissabte per anar i tornar i venir a Pepes, venir a Platja d'Aro a dinar i estar a la tarda a Pepes, perquè ens consta, missatges, escolta'm, que volem venir aquest dissabte, però volem saber si sou oberts perquè venim al parc. Venim de Cerdanyola expressament al parc amb la criatura i tal. Sí, serem oberts amb aquest horari, s'organitza la visita. A l'igual no és la segona residència, a l'igual és només visita d'un dia. Aquest perfil de client el tenim. I després tenim el públic internacional, que és molt francès durant l'any, perquè sabeu que els francesos tenen aquesta gran sort de tenir aquestes vacances tan escampades durant tot l'any, que dius tot l'any estan de vacances aquesta gent. Doncs tenen aquesta sort i la gaudeixen, i a nosaltres ens encanta que aprofitin i ens vinguin a visitar. Però després també tenim molt públic doncs, europeu, alemany, holandès, italià, americà també, nord-americà, anglès, britànic, no?, que ens visiten a l'estiu, majoritàriament mesos d'estiu.
0: Ja per anar acabant, Vanessa, un parell de preguntes molt ràpides i personals. No sé si és el teu primer record en un parc d'atraccions, és aquí?
1: Sí, totalment sí. De fet, el meu primer parc d'atraccions que jo vaig trepitjar va ser aquest, de petita, perquè aquests portaaventures i aquestes coses han vingut de més gran, no? Però sí, i a més et diré, el record que tinc diversos records, però el record que tinc més marcat era un càrting que tenia, perquè clar, han hagut molts canvis també en el parc, atraccions que hi eren, després van deixar de ser, atraccions que vindran. Era un càrting que estava muntat on ara hi ha al fons del parc, on tenim ara un inflable, que és un inflable tematitzat amb el món subaquàtic. Allà hi havia un càrting. I jo recordo venir amb el meu avi i el meu avi em portava el meu propi casc. Sí, perquè no agafés polls, aquestes coses que els avis es preocupen tant dels nets i les netes, no? I jo portava el meu propi casc i jo pujava al càrting i a mi m'encantava conduir sense, temeràriament encara avui dia, temeràriament no, però m'encanta conduir, i quan era petita temeràriament, i va ser la meva experiència primera al parc, i el record més maco, que a més tinc amb el meu avi, que ara no hi és, i ell em portava el casco, sí, i va ser aquí.
0: La segona pregunta era, a veure quina és la teva atracció favorita de sempre. No sé si ja me l'has contestat, no sé si era el kàrting.
1: Sí, però com que no hi és, no et podria dir del parc actualment la meva atracció, jo diria el ciclón. Jo diria el ciclón. Perquè no sóc una persona de grans adrenalines, no em veuràs pujar un xambala mai de la vida, ni que em paguessin no pujaria, però el ciclón sí, perquè és aquesta mida de muntanya russa per mi tolerable, amb el meu llindar de... I és divertida, és amena, l'he pogut compartir amb les meves filles i amb amistats, i és una atracció doncs, que és divertida. Sí, jo em quedaria amb el ciclón.
0: Doncs apuntat, amb el ciclón. Després preguntarem
1: després
0: a més gent a veure. Sí, doncs sí, pujarem després. Vanessa, moltes gràcies per explicar-nos una mica la història, el dia a dia, i també aquí sap la projecció de futur que té el PPS Park. Nosaltres ara escoltarem una miqueta de música i de seguida tornarem aquí en directe amb més protagonistes, com ja has dit, amb Sergi Notario, el responsable de Xurríssim i de l'àrea de restauració d'aquí de Pepe's Park. Gràcies, Vanessa, i que gaudeixis també
1: moltes
0: de l'estiu.
1: Moltes gràcies, i aquí us esperem sempre que vulgueu. Ja ho sabeu, no teniu excusa, obert tot l'any, Pepe's Park.
0: Molt bé, fins ara.
1: Gràcies.

0: Doncs seguim en directe aquí al Pepe's Park de Platja d'Aro i, com us hem dit abans amb la Vanessa, ho fem amb en Sergi Notario, un més de la saga Notario d'aquest parc d'atraccions d'aquí de la Costa Brava. Ell és responsable de les àrees de restauració del parc Circus i Churrissimi, que no Churrissimo.
1: Correcte.
0: Sergi, què tal?
1: Aquí estem, amb ganes d'explicar-vos tota la història.
0: Doncs comencem per aquí, perquè és la notícia més recent. No sé si algú ja haurà vist per xarxes que la xurreria que va néixer com a Churrissimo, ara ja no es diu Churrissimo, sinó que es diu Churríssim, en català. Què ha passat? Per què s'ha canviat aquest nom tan ràpid i corrents? Què és que ha passat, Sergi?
1: Bueno, aviam, nosaltres vam començar a construir el que és el remolc, farà cosa de mig any, però començar a penjar coses per les xarxes farà cosa de 3 setmanes que estem oberts. Llavors, a l'obrir la visera ha sigut com un boom a les xarxes socials i nosaltres havíem escollit Churrissimo. Era un nom que era fàcil de dir, era xulo, era agradable, algo que podies pillar, i nosaltres volíem pues, abarcar una mica tot el país, com no quedar-nos aquí a la Costa Brava, ja mirar cap enfora per si un futur volguéssim marxar. Però, bueno, resulta que al final Churrissimo ja existeix, però nosaltres ja sabíem això. Nosaltres ja, com totes les xurreries, hi ha moltes xurreries que repeteixen de nom, i vam pensar que no hi hauria cap problema. Però resulta que aquesta gent ens ha contactat i, bueno, tot bé, però, ens han contactat i ens han dit que els hi va passar el mateix. Els hi va passar el mateix. En aquest local on és ara Churrissimo, tenien un altre nom. Però resulta Ostres. Que va passar el mateix i per això ara és Churrissimo i per això ara Ostres. Ho han patentat, o sigui, perquè no els hi passi. I ara som nosaltres que ho hem de fer. Vull dir, bueno, ha sigut una història així una mica complicada, però, bueno, hem intentat mantenir l'essència, com a les xarxes sempre hi ha aquest dilema, ¿por qué lo habéis hecho en castellano? ¿Cómo es que parlen castellà? Hòstia, es fa cada embolic per allà a les xarxes, que jo m'arric molt, al final t'has de riure d'aquestes coses, saps? Hem escollit Churrissim perquè al final nosaltres som catalans, vull dir, nosaltres hem nascut aquí i tot.
0: No, de fet, hem vist alguns comentaris de gent que està content amb aquest canvi, que diu, doncs mira, Churrissim també és un nom molt d'aquí, molt català, aquest íssim que acabem moltes paraules. El que ho comentava una mica abans d'entrar en directe, que no hi ha mal que provien, no vinga, ha hagut de fer aquest canvi, però aquest canvi ha agradat a molta gent també.
1: Molta. Saps què passa? Que la gent d'aquí... Jo crec que, com ve tanta gent de fora a la Costa Brava, jo crec que els interessa molt mantenir el que és l'essència catalana o de la zona, perquè al final nosaltres, els que estem a l'hivern aquí, som poquets, però és que a l'estiu ens camuflem entre tothom i vull dir... I jo crec que és com que els agrada com mantenir això, no? Que per mi m'està bé. Vull dir, inclús jo crec que ha sigut la vida que ha volgut com girar la truita, no? I que ho hagués ficat en català. Però que jo els vídeos parlo en català, parlo... Però saps què passa? Que les meves treballadores no saben parlar català i, bueno, la gent que hablen en català, que lo aprendan en un minuto. O sigui, tu imagina't, saps? Això la gent demana massa, jo crec.
0: A veure, parlem també de com neix tot això. Més enllà del nom, d'aquesta polèmica també que ha sorgit arran d'aquest canvi de nom forçat. Deies que fa mig any que treballàveu amb el remolc, però quan neix la idea de Churrissim?
1: Nosaltres l'any passat, bueno, el parc és de la meva família, dels meus avis, tot neix arrel dels meus avis, després els meus pares s'han portat al parc d'atraccions, i bueno, jo he estat aquí des dels 18 que estic treballant en una atracció, i al final pues, mira, va sortir l'oportunitat de portar el bar, el que és el bar interior de dins del parc d'atraccions. Mira, a mi em cridava molt l'atenció la xurreria que anteriorment estava en Jofre, i jo li vaig comentar al meu pare, hòstia, mira, la xurreria, no sé què, no sé quan... Bueno, i s'ho va anar pensant i mira, al final, entre més siguem els de casa que estem aquí, doncs millor, no? Al final som família i em vaig tirar directament a la piscina, perquè jo no en tenia ni idea de fer xurros.
0: Ah, no?
1: Res.
0: No havies fet mai un xurro a la teva vida?
1: Mai. Pensa que la meva família sempre ha sigut molt... O sigui, ha sigut firaire. Uh-huh. I sempre han estat envoltats de xurreries. Però mai... Ells no en tenen ni idea. Vull dir, al final he sigut jo sol que he anat aprenent arrel d'alguns amics dels meus avis. Vull dir, a poc, saps? Literalment fa com 6 mesos que faig xurros. O sigui, i a la gent li agrada. O sigui, no és gens fàcil que qualsevol xurreria... Els avis els ensenyen als nets com se hacen los churros, no sé què. jo no he tingut aquest privilegi d'aquesta sort, ho he hagut de fer jo sol. Però bueno, això és una cosa que me motiva molt.
0: Doncs explica'm, com es fa un xurro?
1: Hi ha moltes maneres de fer xurros, eh? I a vegades estàs fent masses i te surt malament i no saps el per què. O sigui, la massa del xurro és molt complexa.
0: Té una vida pròpia, no?
1: Però com diuen tothom, és farina, aigua i sal. No té res més.
0: Sí, a priori podries dir, doncs és facilíssim, no sé per què et pots equivocar amb una massa que té tres ingredients.
1: Pues creu-me que és molt difícil de fer. O sigui, molt, molt, molt, molt. L'aigua ha d'estar bullint. Creu-me que sí, 4 graus de diferència afecta la massa.
0: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Bueno, però això ha sigut prova i error. Ningú m'ha dit, hòstia, esto tiene que estar a tal temperatura.
0: Yeah.
1: M'hagués estalviat molts de mal de caps. Molts, molts, molts.
0: Bueno, el resultat és bo, és positiu, pel que veig.
1: Molt. Saps què passa? Que moltes xurreries, com són de la vella escola, s'han quedat antiquades. Moltes xurreries

0: Nosaltres a la xurreria ara, de moment, estem fent xurros normals i xurros banyats. I també fem xurros farcits, val? El típic xurro buit per dins, el remplenes. I de veritat que està molt bo, eh? Te menges un i ja te pots anar a dormir. Però he començat a fer porres, val? Però és, la massa és completament diferent. Vull dir, la gent pregunta, és la misma massa, no? No sé què. No és, i no ho és per res semblant. I a part porta llevadura, llevat, i cada una hora les ha fet de nou, se te passa. I mira, el primer any, de moment, ara a l'estiu només faré xurros, que la gent ja està prou contenta, i molta gent me pregunta per les porres. Però jo els dic, mira, cap a l'hivern ja estarem més... Sí, a poc a poc, i bona feina, que tan sols fa 6 mesos no sabia ni que era un xurro.
1: Els xurros, a ple estiu, també es venen xurros calents, en xocolata calenta i de més, o també hi ha xurros més freds que poden ser coberts de xocolata, per exemple, o de pistatxo, del que deies abans?
0: Mira, nosaltres tenim els xurros acabats de fer, els normals, que li afegim un topping i tu pots xocar el xurro amb diferents toppings. Pistatxo, Dubai, Ferrero, Nutella... O sigui, qualsevol topping que te puguis imaginar el tenim. Després, nosaltres tenim una nevera expositora on tenim tots els sabors en allà. Normalment les xurreries no tenen nevera expositora. Ho tenen allà i aquesta cobertura queda seca. Vull dir, no se desfà, perquè la cobertura ja és prou seca. Però a mi m'agrada servir el xurro fred a l'estiu. A l'hivern segurament pari la nevera, ho tingui exposat igual. Però clar, és el que dius, amb aquestes calors, qui es menja un xurro, no? Pues nosaltres els banyats els servim freds.
1: Entren millor.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. De postre, saps quin és el problema? Que la xurreria, obris al matí, obris al migdia, obris a la nit, sempre te pot venir gent. La gent li ve de gust l'hora que sigui, saps?
1: Aquella olor tan característica, clar, això enganxa.
0: I la gent m'ha dit, hòstia, tu no obres per la mañana? Mira, si no tingués família i no tingués a ningú, potser podria dormir aquí, saps?
1: Parlem una mica de tu, perquè ho has comentat abans, que clar, tu vas als 18 anys, crec que m'has dit que ja estaves treballant a una atracció. Ets la tercera generació dels notario que aquí al Pepe's Park. Anava a dir que és la teva segona casa, no sé si és la teva primera casa, fins i tot, el parc.
0: Clar, jo al final porto tota la vida en aquest parc d'atraccions. Els meus pares han sigut firaires, però justament quan jo vaig néixer ja es van instal·lant aquí i la meva infància ha estat aquí al parc d'atraccions. Jo sempre he estat envoltat de firaires, d'atraccions, i pues mira, al final ens fem grans i hem d'emprendre i en tirem endavant. Vull dir...
1: Així tot, no sé si... Clar, quan al final els teus pares i els teus avis, també la família, es dediquen a alguna cosa, sortir d'aquest camí sovint pot ser complicat o difícil, perquè al final és el que s'ha fet a casa. Però tu, pel que veig, a tu t'interessa aquest sector, t'interessa aquest món, t'agrada portar, en aquest cas ara, la xurreria, t'agrada portar el bar... A tu t'agrada, estàs còmode, tu, aquí.
0: Saps què passa? Que... Soc una persona que m'agrada que quan faig una cosa la intento fer el màxim de bé possible. I intento... Bueno, soc així, soc molt competent i m'agrada competir i fer-ho millor i fer millor que el del cantó i fer millor que el de l'altre i tinc sort de que no hi hagi xurreries a prop. Si sigués una fira, pues, ho faria millor que tothom, intentaria almenys. Però la meva... Bueno, jo... A mi m'està agradant molt la xurreria. L'únic és molt dura, molt dura. Jo no esperava que fos tan dura, sincerament. I ja tan sols acaba de començar la temporada. Però hi veig futur a la xurreria.
1: Sí, eh?
0: Hi veig futur. No sé cap on tiraré, però aviam per on parem.
1: Aquella frase feta que es diu de quan una cosa és molt fàcil, no, és com qui fa xurros. Tu no la compres, aquesta frase feta? Fer xurros no és tan fàcil com diuen.
0: Gens. I saps què passa? Que la gent diu, uah, només és farina, oli i sal. Farina, sal i aigua. I es fregeix amb oli. Sí, però hi ha una feina darrere que no la saben. Va, en sèrio, que fins que no te fiques en aquí, no saps la feina. I sobretot els banyats, el procés que tenen, és increïble. Mm-hmm. Perquè s'ha de fer la massa, s'ha de fregir, s'ha de deixar enfredar el xurro, s'ha de banyar el xurro, s'ha de deixar enfredar i servir. Vull dir... que la gent, o sigui, tot el que veus darrere un xurro té una història.
1: Clar, la xurreria, xurríssim, és el teu nen acabat de néixer, podríem dir, és d'allò del que estàs més orgullós. Així tot, també ets responsable de les àrees de restauració, de circus, d'aquest parc, del Pepe's Park. què s'hi pot trobar la gent en aquestes àrees de restauració. No sé si també han evolucionat una mica amb els anys. Comentava abans amb la Vanessa,

0: Heu incorporat nous menús, nous menjars, nous serveis. Què ens pots explicar d'aquestes àrees?
1: Sincerament, jo ara estic enfocat molt a la xurreria. Si me desenfoco, estic segur que la massa me surt malament. Ara la meva parella, Clara, està portant el circus.
0: D'acord.
1: Però des de l'any passat ja hem ficat una variació molt gran en la carta del circus. Podeu trobar des de milkshakes, que estan molt de moda, des de smoothies amb fruita natural... Què tenim també? Els creps i els gofres, maduixes amb nata, bueno, una varietat molt gran. Després també tenim pizzas, hamburgueses...
0: Sergi, ja per acabar, última pregunta, quina és la teva atracció favorita?
1: Hi ha diverses, però com t'he explicat abans, jo des dels 18 anys m'he anat cap al canguro.
0: Ah,
1: el canguro l'he portat jo, em sembla que ja són... Els vaig portar 6 anys, me'l sé bé com portar.
0: El coneixes de memòria.
1: És guai. És canyero, però si t'agafes bé, pots aguantar-la.
0: Doncs, Sergi Notario, de la xurreria Xurríssim,
1: correcte,
0: que no, Xurríssimo, no em cansaré de repetir-ho.
1: Poc a poc anirem convencent que no s'equivoquin.
0: I tant que sí. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquest programa en directe des del Pepe's Park. Que vagi bé, Sergi.
1: Els xurros no es fregeixen sols. Merci.
0: Nosaltres escoltem una mica més de música i de seguida hi tornem aquí en aquest programa en directe des del Pepe's Park.

Doncs fins aquí aquest programa estival aquí en directe des del PBS Park de Platja d'Aro, aquí a Ràdio Capital, un programa que hem fet un servidor, Joan Coll, des dels micròfons, Martí Seguer des del control tècnic i també Dani Cortés i Encarna Vallí a darrere les càmeres ajudant, com sempre, en el que faci falta. El que hem dit, moltes gràcies al Parc per obrir-nos les portes, per deixar-nos explicar també una mica el que fan aquí al seu dia a dia, també per conèixer algunes opinions dels clients que passen per aquí en aquest parc d'atraccions ja emblemàtic de la Costa Brava. Nosaltres hi tornem molt aviat aquí a Ràdio Capital. Fins llavors, que passeu un bon inici del mes de juliol, un bon estiu també pels que comenceu vacances i feu bondat, sobretot. Adéu-siau!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Marxo a la platja.
2: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12. Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
2: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
3: Mama, què et passa?
2: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
3: I el papa?
2: El teu pare, el primer.
4: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
5: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
6: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
7: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonja i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
12: Amb Marc Clapés.
11: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
12: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
9: Manòmeno. Maxil·la
10: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxil·la Estètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
10: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Fenòmeno.
12: Maxil·la Estètic.
13: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
14: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
15: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
14: I el manteniment?
15: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
16: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
17: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
6: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazer,
8: el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazer a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazerdrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazer, amb un toc secret de tramuntana.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Un territori que sona bé.
12: Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: Bum, bum,
1: boy. Cançons,
2: cançons que quan les sents
1: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
2: et posaves
1: a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 3.
2: Menòmena.
3: Maxil·la estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxiloestètic.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
6: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista.
7: Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
14: Amb Marc Clapés.
7: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
14: La primera llista.
7: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
16: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari. I moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva de les 12 del migdia a les 11 de la nit a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
8: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva al laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
9: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Què?
13: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'estiu.
14: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari i felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonja i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi Lepé, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
0: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
6: Mama, què et passa?
5: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
6: I el papa?
5: El teu pare, el primer.
7: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
8: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
0: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Com anem nosaltres? Molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Una llista que fa tot just unes setmanes vam deixar les mans de Doctor Prats a la primera posició. Amb Energia va ser la cançó que va ocupar la primera posició a l'edició 700, una edició molt especial que vam fer la setmana passada. Avui, llista normal, que ens portarà quatre novetats entre les 40 posicions, les quatre cançons que deixen de ser aspirant i que entren. I també tres novetats a la categoria dels aspirants avui en presentació dels nous senzills de U2, de Madonna i també de Hugel, amb Ultranate. Per tant, molta feina a fer en dues hores. Comencem el repàs amb Rosalía. Som-hi! Hola.

0: La Perla és una de les més veteranes. Avui cau fins la número 40, la cançó de Rosalia, que cau un lloc. A la 39 hi tenim la primera de les quatre entrades. Se l'emporta Dani Sixiskit. Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, entren amb això que es diu que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 39.

0: La coneixes de sobres. Rey és el rècord de permanència en aquests moments per aquest Where is my husband. Manté posició després de 41 setmanes amb nosaltres. A la 37, la segona entrada per una cançó que està triomfant moltíssim en aquests moments. Parlem de Petitoa, la nova cançó d'Anna Mena, col·laboració amb Lola Índigo.
1: Número 37.
2: Aquesta cançó...
3: Avui en...

0: porta ja 26 setmanes a la primera llista, Bruno Mars i el seu I Just Might, mica en mica va baixant posicions. En aquesta ocasió el trobem des de la 35, dues avall. A la 34, doncs mira, tercera entrada, les tenim totes molt juntetes. Aquestes tres, en tenim una que estarà molt més amunt. Però també a la 34 posem la cançó per aquest estiu que ens presenten Banda Neon al costat de Buos i de Mont DJ. Això es diu El Ventilador, que falta fa aquests dies.
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.

0: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
1: Que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.
2: Número

Bona pujada per Soc un Bohemio. Un dia qualsevol d'agost va entrar fa tot just una setmana i ja el tenim a la 33. N'ha sumat 7 de cop. És una de les pujades més importants de la setmana, però no la que més. També puja De quina manera Flashy Ice Cream. També van entrar fa 7 dies amb això que es diu Imagina. 5 amunt. Número 32.

Alfred García, el tenim situat des de la 30, un artista mimat aquí a la primera llista amb totes les seves cançons, aquesta. Es diu Vine a buscar, és la seva proposta estiuenca i en suma 4. De seguida la 29, abans ens anem a la categoria dels aspirants perquè tots us fa una setmana et vam presentar. I a Rings, la nova cançó de Malcolm Todd, que és tot un èxit viral. Bé nova, és una cançó que té 2 anys, però ara s'ha fet viral gràcies a plataformes com TikTok. La tenim una setmana més com a aspirant, veurem si la setmana vinent serà ja la de

graciosa cançó d'Ivan Herzog, des de lluny, segueix escalant posicions. Després de 5 setmanes, està a la 28. A la 27, baixada per Lady Gaga i Doechii, amb aquest Runaway.

Pujant per Búhos, al costat de l'Eire Martínez, no hi ha pla més. La seva proposta també per aquest estiu, tot i que Búhos també n'ha estrenat avui a la llista. El ventilador al costat de banda Neon des de la 34. A la 26 hem tingut aquesta, no hi ha pla bé. I a la 25, la baixada de la Ludwig Van. Això es diu El teu amor.

Maroon 5 continuen escalant posicions. Els tenim des de la 24, Heroin. Cinquena setmana per aquesta cançó i en puja 4. A la 23 hi tenim la quarta entrada aquesta setmana a la primera llista. Una quarta entrada que s'emporta Olivia Rodrigo, que tindrà l'honor de tenir 3 cançons a dins la llista. L'escoltarem amb Drop Dead, també amb The Cure, i ara la tenim amb aquest Stupid Song, que ja està en número 1 global, també a tot el país, a l'Europa. Està en número 1 també al Regne Unit i també molt bones posicions a l'estat espanyol. Doncs ara entra a la llista des de la 23, Stupid Song, la nova d'Olivia Rodrigo. Número

Estem a punt de tancar hora. Acaba de sonar Milky amb David Guetta, Just the Way You Are, amb baixa Dugas, de la 19 a la 21. I abans de tancar hora, anem a recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista i avui ens anem a l'any de la pandèmia, el 2020, amb una banda que vam veure néixer el 2020 i que van morir, doncs, musicalment parlant, no, ells estan bé, per sort, fa, un any aproximadament. Parlem dels Stay Homes, que ho han deixat, però que ens han deixat també un llegat de molt bones cançons. Aquesta va ser la primera, Stay Home, i va ser número 1 de la primera llista, 6

0: amb Alex Warren, obert la segona hora de la llista. Això es deia Fever Dream. Em puja 4, de la 24 a la 20. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Doctor Prats mantenen el lideratge amb energia o no. També hem d'estrenar 3 cançons a la categoria dels aspirants. Si t'ha perdut la primera hora, que sàpigues que hem entrat Ana Mena i Lola Índigo amb Patitoa, també Banda Neon Búhos i Montdj amb El Ventilador, Olivia Rodrigo amb Stupid Song i també Dani Sixiskit amb Que s'aturi el temps. Hem tingut 4 sortides, BTS amb Swing, també La Fúmiga amb La gent de la Mediterrània, Maig amb 3 estius més i Grecia Abrams amb Hit the Wall. Per tant, feina feta ja la primera hora i aquesta segona l'obrim amb una novetat, la que ens porta Madonna, que després de publicar el seu Confessions Part 2 fa pocs dies, arriba a la primera llista amb aquesta cançó que es diu Dance Teria. És una de les peces més personals del treball Confessions. Parla, és un homenatge, podríem dir, als inicis de Nova York, a principis dels anys 80, del mític club Dance Teria, un espai clau en el naixement de la seva carrera. Doncs bé, aquest club és l'homenatge que troba Madonna perfecta per fer en aquesta producció de Stuart Price. Això s'anomena Dance Teria, entra com a aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó...

0: Pujada espectacular per Taylor Swift. Des de la 19 n'ha sumat 10 de cop amb aquest I Knew It, I Knew You, que tot i així no és la pujada més gran de la setmana. La tindrem d'aquí una estona. A la 18 baixa 5 llocs, New Religion, l'èxit de Bibi Reixa.
1: Número 18.

0: Els amics de les arts continuen tenint presència a la primera llista des de les 16. N'han sumat dues, amb segurament t'estimo. De seguida la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè des de fa 10 setmanes hi tenim a Teddy Swims. Ens resistim a treure'l de la categoria dels aspirants perquè creiem que és una cançó que tard o d'hora ho petarà. Estiu Mr. Know It All. La tenim també una setmana més d'aspirant.
1: Aquesta cançó aspira...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dora Yakis, des de la 15, Flash i Ice Cream, al costat de 31 fam, en baixen 4 de la 11 a la 15. I a la 14 tenim la pujada més important de la setmana, és de 11 posicions, per un tema que va entrar fa tot just 7 dies. Des de la 25 parlem de Era Això, la nova cançó per aquest estiu dels Tiets, la pujada més gran de la setmana.
2: La cançó que més puja.
3: Número 14.

0: Aquí tenies l'Olivia Rodrigo, ha perdut un lloc amb una de les tres cançons que formen part de la llista. Des de la 13 ha sonat aquest Drop Dead. De seguida a la 12, abans anem a la categoria dels aspirants, perquè els U2 han tornat amb el que és l'avançament del seu nou treball d'estudi, que arribarà en algun moment de l'any, encara no té títol, però sí que té nou senzill. És l'avançament del disc, que es diu Street of Dreams, amb un videoclip publicat i presentat en directe des de Mèxic. Escoltem els U2, el retorn de la banda irlandesa amb aquest Street of Dreams, amb una cançó que ens remet a la música que la banda feia a principis dels 80.
1: Aquesta cançó aspira

0: Valentina, porta-lo que...
1: Pujada per Joan Dausà i Mama Duixa, des de la número 11, els hem escoltat amb Papi, posa-lo al disc. Aproximen al top 10, de moment no hi entren, veurem si la setmana vinent serà ja la definitiva. I abans d'obrir el top 10, anem a escoltar una altra cançó a la categoria dels aspirants, i ens la porta Hugh Gell, un artista que està triomfant moltíssim en aquests moments, gràcies a una cançó molt i molt ballable, una cançó que es diu Jamaica Bam Bam, i que nosaltres doncs, no hem posat a la primera llista, però sí que posem el nou senzill al costat dels Ultranaté, aquells del Free, doncs arribaran amb aquest Moving to the Sun. És el nou senzill de Hugh Gell, Ultranaté, triomfaran segur aquest estiu i ja sonen com aspirants a la primera llista.

L'èxit de Max Navarro continua escalant posicions. Ja està situada des de la número 6. I aquí la tenim escalant. A la 5, baixada de 3 llocs per The Cure. Atenció, perquè Olivia Rodrigo passa de la 2 a la 5.

Avui tindrem un nou líder a la primera llista perquè Doctor Prats perden el lideratge, passen de la 1 a la 4 amb energia. Un número 1 que no anirà a les mans de Dominic Fike i el seu

Els Catarres fan una molt bona pujada aquesta setmana a la llista, passen de la 5 a la 2, amb diumenge sense drama. Encara no arriben al lideratge. Potser ho aconseguiran la setmana vinent perquè es queden a les portes del número 1. Un número 1 que va parar a les mans de la cançó del moment, la cançó del Mundial, Dai Dai. La cançó de Shakira, Burna Boy, és número 1 global a tot arreu. El Mundial està arrasant i aquesta cançó també ho està fent. Amb 6 setmanes ja s'ha aconseguit liderar la primera llista, pujant-ne 3. I amb Shakira i Burna Boy tanquem la primera llista. Ens retrobem de

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Marxo a la platja.
7: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, mou't en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
11: Mama, què et passa?
10: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
11: I el papa?
10: El teu pare, el primer.
12: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons, cançons que...

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
5: Manòmena.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenòmena.
6: Maxil·la Estètic.
9: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
10: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
11: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
12: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys, a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Ara comença La Xalana, l'espai més petardo de Ràdio Capital, amb en Marc Clapés.
3: Tarata, tarata, tarata, tarata.

Capital, la festa més petarda del Baix Empordà, amb el nostre timoner, en Marc Clapés. Go Kingston.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.